musical monogràfic que cada setmana arriba a vosaltres mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, aquest 11 de juliol de 2026. Som en Miquel Mestre Ginart i estarem amb altres al llarg d'aquest dematí de dissabte i espero que vos distregueu amb aquesta bona música que he preparat, confio que sigui bona per vosaltres. És el primer d'aquests programes especials d'estiu que hem decidit fer, com cada any, i retornen les monografies habituals en la vostra participació després de la Fira de Setembre. Aquest espai és un espai que confeccionaré jo mateix, però com que tot d'un estic una mica perdut, he optat en primer lloc, el que són les coses, a recopilar els tres darrers programes que hem fet, no recopilar, no escoltar les músiques que ja hem escoltat, sinó de les tres monografies darreres que hem fet, han agafat 10 artistes o 10 cançons de cada una per completar i per també restaurar una mica la memòria o també complir en gent que se mereixia estar en aquests programes. No sé si m'he explicat. Benvinguts, espero que estigueu en la companyia del Dissabtes a la Ràdio, que comença aquesta primera edició de l'estiu 2026, programa número 1. Benvinguts.

I Monanam, la primera monografia, que és de la setmana passada, aquesta de les plages, del sol, de serena, de la calor, i Monanam amb un grup que no podia fallar aquest espai. La setmana passada, sorprenentment, no va sortir, i se tracta de Los Diablos, aquest grup espanyol de música pop formats a l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona, a l'any 68, i que van estar de bany, després se van retirar, van retornar al 80, i ara actualment tornen a actuar. En els seus orígens eren Agustín Ramírez, Amado Jaén, Juan Antonio López Mateo, Jordi Griso i Oriol Cot. En aquest cas també ja hi són els nous, els he ficat a tots, perquè n'hi ha d'aquests antics que ja, per desgràcia, no estan en altres. Los Diablos varen adaptar un tema, estaven produït per Antoni Ronald, malograt artista, varen adaptar un tema francès que se deia Fernando i aquí el varen titular Un rayo de sol, que va ser una de les cançons més exitoses d'aquell estiu, any 1970. Aquesta cançó també va tenir èxit a diferents països tan estranys com Israel, per exemple. Un rayo de sol va ser número 1 a Espanya durant 15 setmanes i aposta a vida ser en aquest espai de la platja, de la calor i del sol, sí o sí, Los Diablos.

La segona cançó que escoltam en el dia d'avui en aquesta primera de les tres mini monografies de què constarà aquest programa especial d'estiu 2026, mos du a escoltar a una gran veu, a Elizabeth Wolright Grant, coneguda artísticament com a Lana del Rey, cantant, compositora, model, actriu, escritora, productora i poetisa, té 41 anys. Va debutar en el 2003. La cançó contrasta un poc amb aquesta alegria que volien de l'estiu perquè es titula Summertime Sadness, que va sortir en el 2012, que significa tristor de l'estiu. No, no, nosaltres volem estar alegres, però també volem escoltar aquesta gran veu de Lana del Rey.

El duo dinàmico era la parella de moda a primers anys 60. Havien debutat en el 58, Manuel de la Calva, Ramon Arcusa. El duo dinàmico van ser uns autèntics pioners de la música pop rock espanyola, tot i que en els seus començos feien versions de temes anglosaxons. Però aquest tema, que va ser molt popular, tampoc podria deixar de sonar aquest espai de l'estiu, tot i que parli del final, perquè se titula, no se titula El final del verano, però ho diuen moltes vegades, sinó que se titula Amor de verano, i conta la història de dos joves que se coneixen, que s'enamoren, però que n'hi ha un d'ells que està de vacances i que com cap a l'estiu se n'ha d'anar. Aquesta cançó va conèixer un gran èxit posteriorment, va sortir en el 63, la varen composar ells mateixos, però posteriorment va tenir un gran èxit gràcies a aquesta arxipopular sèrie infantil que se deia Verano Azul, d'en Mercero, on també aquesta cançó tornava a sortir a la dècada del 80. Duo Dinámico, Amor de Verano.

Viatjam al 83 i mos trobam amb un duo d'origen danès que se deien Laidback. Eren en John Guldberg i en Tim Stahl. Varen tenir un gran èxit, s'havien format en el 79 i varen tenir un gran èxit amb aquesta cançó que escoltaren tot d'una, Sunshine Reggae, a ritme de reggae, evidentment, que va ser número 1 a Alemanya i número 1 també a Àustria, que Espanya no va arribar després tot número 1, però va, el va arrossar, i però això sí, també va arrasar a les pistes de balls i a ses, totes les emissores aquell estiu del 83. Anem a recordar aquest tema de Laidback.

En aquest programa ja ho sabeu, hi ficam tota classe d'estils. I ara, on anem cap a la música estàndard, cap al jazz nord-americà, on anem a una gran cançó, Summertime, temps d'estiu, una composició de George Gershwin, en lletra de Dubois Hayward, Dorothy Hayward, i el seu germà Ira Gershwin. Va ser escrita com a ària per una òpera que se deia Porgy Bess del 35, ni més ni manco. Aquest tema l'adorem en la versió d'una cantant impressionant com era Ella Jane Fitzgerald. Ella Fitzgerald, una cantant dels Estats Units de jazz que l'apodaven Lady Ella, la reina del jazz, o la primera dama de la cançó. Va estar activa del 34 fins al 94. Va morir en el 96 a l'edat de 79 anys. Aquest tema és impressionant. La cançó Summertime la fa ella, un rango vocal que cobria ni més ni manco que 3 octaves. Era juntament amb Sarah Vaughan i Billie Holiday. Està considerada com la cantant més important i més influent de tota la història del jazz. Ella Fitzgerald, Summertime.

Bon dia. Si heu posat aquesta emissora, vos diran que és Ràdio Artà i que estàu escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. En aquest cas, és edició d'estiu, programa número 1, durant el mesos de juliol i agost. No participau. Si Déu vol, les monografies habituals tornaran després de la Fira de Setembre. Cada any ho solen fer d'aquesta manera. Molta música, monografies especials, moltes cançons, perquè gaudigueu d'un bon dematí de dissabte.

Viva el verano, aquest ha estat el tema que acabem d'escoltar, la veu de la cantant mexicana Paulina Rubio. El tema en el 2001 va ser número 1 a Espanya a partir del 1 de setembre d'aquest any, tot i que la cançó ja havia sortit a Mèxic un any i pico abans. Paulina Rubio és Paulina Susana Rubio dos Samantes, nascuda a Ciutat de Mèxic en el 71, per tant té 55 anys. Fa música pop, llatina, dans, rock, balada, ranxera. Des del 80 està dins el món de la música. Bon, anem amb Fórmula Quinta, aquesta formació madrilenya especialitzada en fer cançons d'estiu. I mare meva, quin estiu que tenim aquesta setmaneta. Ha estat ben calenta, amb aquestes ones de calor constants i rècord de temperatura i fins i tot alertes grogues o taronges per altes temperatures a Mallorca inclosa, mare meva. El que vos deia, Fórmula Quinta, els vam escoltar la setmana passada, ara també els tenim amb un títol llarg del 68. La playa, el sol, el mar, el cielo i tu.

Les setmana passada, dins aquesta temàtica de les plages, de la calor, del sol i de l'estiu, varen tenir un raig de bandes mallorquines com Ocifar, Antònia Font, Grupo 15, Los Cinco del Este, i no varen tenir, i ho varen dir, en els mítics Javaloyas. I doi, avui sí, avui els agafam, avui m'on anem amb aquesta formació, llegendària formació, fundada ni més ni manco que en el 52, José Luis Pérez Javaloyas, Rafael Torres, Xerefín Nebot, Toni Coves, Toni Felany, i ja n'hi ha quatre desapareguts. Aquesta mítica formació que va amenitzar les verbenes de tota Mallorca, que varen gravar infinitat de discs, varen composar també aquesta cançó en el 66, concretament dur la firma d'en Xerefín Nebot i del propi Pérez Javaloyas, dels dos fundadors. Anem amb Sosol, el sol.

0: I tampoc podria faltar aquest repàs de les cançons d'estiu i de Mallorca, ja que estem fent aquest petit homenatge en els artistes d'aquí ara, en aquests darrers minuts, després de Javaloyas, en Tomeu Penya, aquest cantant vilafranquer que està aquí amb nosaltres de l'àlbum de 94, 1994, una clocada d'ull de gran, gran èxit, on hi havia aquella meravellosa Illes dins un riu, però també aquesta que és la que m'ha llegit per la temàtica d'avui, aquesta primera monografia de les tres que feim, o minis monografies, una nit d'estiu.
1: Amb molt de gust ja vos vull contar una història, perquè la duc ben fresca dins la memòria. Això és lo que

Així doncs, tancarem aquest cicle de les 10 primeres cançons en referides a la darrera monografia, a l'estiu, a la platja, a la calor, i ho fem amb un artista, mític artista, que va ser Nina Prodigy, i que a través de la seva primera pel·lícula, en 1960, se va convertir en un fenomen social. És Josefa Flores González, nascuda a Màlaga, i sí, naturalment, és Marisol. Actriu i cantant, va fer 20 pel·lícules, se va retirar l'any 1986, va cantar en el Festival de la OTI i també va fer sèries de televisió. Tenia una promoció molt poc habitual, aleshores a Espanya, perquè com deia s'havia convertit en un fenomen social infantil i hi havia pel·lícules, discos, TVOs, quaderns, cromos, banderins, revistes infantils, ja tot hi havia una pepa en el seu nom. Va tenir la seva pròpia revista juvenil, Marisol. Tot un fenomen, llàstima, de la seva retirada. Sempre he dit, actualment té 78 anys. Anem amb Marisol, un tema de l'any 1970, la va composar en Juan Pardo i se nota aquel verano.

I després de la salutació de la SketchUp en el Festival d'Eurovisió de 2006, les entengudes en el seu gran èxit mundial han dit que la SketchUp, que sí, que Eurovisió eren 4, però ells van començar com a 3 i ara segueixen 3 i són les germanes Muñoz, Lucía Muñoz, Lola Muñoz i Pilar Muñoz. Eurovisió va cantar també Na Rocío, que se va sumar al grup, però ara com a trio. Això és el senyal de que començam aquesta altra mini monografia que varen fer dels duos i dels trios. Les Quechus, aquest grup de Córdoba que varen tenir aquest èxit mundial en sa CRG en el 2000, que se va convertir en aquest número 1 mundial, 2002, perdoneu, 2002 va ser un número 1 a llocs tan diferents com Argentina, Perú, Estats Units, Suècia, Alemanya, Bèlgica, Espanya, òbviament, Reino Unit, Japó, entre altres. Només els seus primers 8 mesos ja havien venut més de 7 milions de còpies. I ara m'on anàvem amb un duo, que també els van tenir la setmana passada, Eva Amaral, Juan Aguirre. Estem en el 2002, la cançó també va ser número 1 a Espanya, Sin ti no soy nada, que és la segona representació d'aquesta mini monografia, segona d'avui, dedicats en els duos i en els trios.

I d'aquests eren el duo Amaral de Saragossa. Ara pegam un bot amb el temps, bueno, tornem a la dècada dels 70, estem en el 71 i ens trobam amb una banda de folk rock de Gran Bretanya i dels Estats Units, formada, això sí, a Londres, i els seus membres originals eren Jerry Beckley, Dewey Burnell i Dan Peek. El nom de la formació és America. Soft rock, country rock o folk rock, hem elegit aquest tema del 71, del seu àlbum en el seu mateix nom, America, on hi trobem aquest títol, I Need You, te necessita el son, America.

Bon dia, amics. Si poseu aquesta emissora, Ràdio Hortà, ja ho sabeu, aquest és el programa Dissabtes a la Ràdio, que són els programes d'estiu on la participació vostra descansa. És a dir, nosaltres elegim cançons, moltes cançons, molta música, poca paraula. Fem el que se diu tres mini monografies dels darrers temes o dels temes més actuals que han fet en aquest espai.

Aquest darrer tema que acabem d'escoltar és un tema històric de Juan Carlos Calderón, la representació espanyola en el Festival d'Eurovisió del 75, posició número 10, per aquesta parella que a la vida real eren matrimoni també, Sergio i Estíbaliz. Eren en Sergio Blanco i en Estíbaliz Uranga, formats en el 71 quan varen deixar Mocedades per dedicar-se a cantar com a duo. Van estar actius del 71 al 93. En el 2015, en Sergio Blanco va morir, per desgràcia, a l'edat de 66 anys. Amb aquesta cançó van quedar a posició 10, representant Espanya, dos anys després de Mocedades que havien anat en el 73 ja fora ells. Sergio Estíbaliz i aquesta meravellosa Tu Volveràs, que mos ha acompanyat en aquests darrers 3 minuts. Seguim, Nirvana, mos trobam en Nirvana, mos trobam amb aquesta banda del rock dels Estats Units, formats pel vocalista i guitarrista Kurt Cobain, el baixista Krist Novoselic i en Chad Channing, el que va estar més temps amb ells, quan va substituir en Dave Grohl, que eren els membres primers d'aquesta formació. Van estar del 87 en el 94, feien grunge, rock alternatiu, punk, rock. Tema de Nirvana del 92, com As You Are, que se pot traduir Vine tal com ets, Nirvana.

Després de Nirvana i el seu cantant malograt Kurt Cobain, m'anem amb música espanyola, electrònica, m'anem 10 anys enrere d'aquest darrer tema que acabem d'escoltar, estem en el 82 i ells són Azul y Negro, un grup de tecnopop formats a Cartagena a l'any 1981 i encara estan en batiu, feien synthpop o fan new age, rock progressiu. Títol va ser número 1 a Espanya el 19 de juny i de més va ser la cançó oficial com a sintonia de la volta ciclista a Espanya. Me estoy volviendo loco. Va guanyar disc d'or. Aquesta formació en la seva primera època va estar formada per en Carlos García Basso i en Joaquín Montoya.

Vos record, amics, que estava escoltant la segona mini-monografia d'aquest programa especial d'estiu, el primer que feim fora la vostra col·laboració, però espero que mos escolteu. En aquest cas, aquesta segona bio... Estem en aquesta segona mini-monografia dedicada en els duos i en els trios. També vos vull advertir que se sentiu qualque renou de fons els que estan fent obra ben a de vora i de vegades aquestes maquinàries poden traspassar els nostres sistemes de protecció acústica. Disculpeu-ho. Bueno, mon anem en Duncan Du, aquest gran grup musical de rock espanyol originari de Sant Sebastià de Guipúscoa, formats en el 84. Els seus membres originals eren Miquel Erenjun, cantant, que després es va dedicar en solitari, en Diego Vasallo i en Juan Ramon Viles. Varen tenir molt d'èxit, feien rock en espanyol, rockabilly, soft rock, country, pop, del 84 al 2001. Després se van retirar 12 anys, van retornar 2013-2016. La cançó va ser número 1 a Espanya en el 88, tot i que va sortir en el 87, en algun lugar que pertany a l'àlbum més exitós d'aquesta formació, o un d'ells, el Manco, que va tenir fins i tot tres cançons número 1, el Grito del Tiempo, cançó número 1 a Espanya, en aquest cas, en el 88, concretament, dia 27 de febrer, a les llistes dels 40 principals, Duncan Du.

dissabtes a la ràdio els especials de l'estiu 2026. Al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost, els programes no compten amb la vostra participació per aquest espai monogràfic, sinó que nosaltres, com cada any, hem fet una espècie de mescla que espero que vos distregui amb moltes cançons, molta música. Tornarem monografies habituals després de la fira de setembre.

I ja sabeu que en el nostre programa posant tota classe d'estils, perquè els nostres oients sol·liciten tota classe d'estils a dins els programes monogràfics. I ara ho fem en rumba, monenam a Los Chichos, un grup espanyol de rumba flamenca format en el 73 pels germans Julio i Emilio González Gavarre i en Juan Antonio Jiménez Muñoz, conegut artísticament com a Jero, que era el compositor i vocalista. Això és la primera etapa. Després, per desgràcia, en Jero va morir posteriorment i varen formar un altre trio distint a la mort d'aquest artista, que va succeir en el 95, quan tenia 44 anys. Los Chichos, que eren originaris de Madrid, varen tenir una de les cançons més exitoses, que ha sonat moltíssim i segueix sonant. Han guanyat infinitat de lo que se diuen premis de platí, però en aquest cas venguent cassets. Vos recordes els cassets que venien especialment a les benzineres? I doncs sí, 12 cassets de platino i també un parell de discs d'or i discs de platino. Los Chichos, amb aquest tema que és el del 74, ni més ni menos.

I efectivament seguim en la línia de molta música espanyola i molta música més de caire antic, perquè és la que predomina quasi sempre en aquest espai. I seguim en el programa de duos i trios que varen fer ja fa 3 o 4 setmanes. Varen tenir en Alicia i Nubes Grises. Ara tindrem en Alicia, no, tindrem a Nubes Grises ja amb una nova cantant, perquè en Alicia, que era en Alicia Granados, va deixar la formació i el món artístic. I varen incorporar el grup de Barcelona de Jaime Martín i Antonio Bernal a una nova veu, que era na Joana Magariño. Varen canviar també de discogràfica i varen començar a gravar en la en Variola, i les va produir en Tony Ronald, increïble artista holandès, també ja desaparegut, per desgràcia. La primera gran cançó va ser aquesta, molt popular aquell estiu. Estem també en el 74, igual que amb aquest darrer tema que hem escoltat de Los Chichos, aquest títol fresc i alegre, Bésame Magdalena.

I completem aquesta temàtica segona en el dia d'avui dedicat en els duos. I en els trios, m'anem cap a Itàlia, això sí, cantaran en espanyol, en castellà, i se tracta de Ricos i Pobres, traduït al castellà, de Ricchi e Poveri, aquest grup italià de música romàntica pop formats a Gènova l'any 67. Eren els començos 4, però després es varen quedar ja només en 3, i és la part que nosaltres ara volem agafar. Ricchi e Poveri té a la cantant Angela Brambati, Angelo Solgio i Franco Gatti. El títol de la cançó estem en el 81, una cançó que va ser també molt popular per aquí a Espanya, que fins i tot han empleat moltes vegades per fer publicitat per les teles. Aquesta que canten en castellà, Será porque te amo, Ricchi e Poveri.

Moltes gràcies, Karina Maribel Llaudes, és el nom real d'aquesta cantant nascuda a Jaén, que compta ja en 80 anys. Va néixer el 4 de desembre del 45. No cal que la presentem. Moltíssimes gràcies per saludar aquest programa, com sempre, i clar que sí, aprofitarem per fer el comença d'aquesta tercera mini monografia amb una cançó d'ella. Hem de dir que aquesta tercera part d'aquest programa dissabtes a la ràdio està dedicat a les cançons, optimistes cançons que mos motivaven, i hem elegit aquesta, La Fiesta, que mos cantarà Karina, un tema d'un compositor i cantant britànic que li diuen Marty Wilde, de títol original Abergavenny, i que na Karina va llançar l'any 1968 en forma de senzill. És el disc petit segurament més exitós de na Karina. Per una banda hi havia La Fiesta com a cara A i a sa cara B Les Fletxes de l'Amor. Van ser número 1, tant una com l'altra, perquè el disc se va vendre tant per les persones que demanaven aquesta fiesta o Les Fletxes de l'Amor durant 7 setmanes a l'any 1969. Anem, però, amb aquesta festa alegre, aquestes cançons motivadores, primera d'aquesta tercera part monogràfica, Karina, La Fiesta.

La segona cançó, alegre, optimista o motivadora, és aquesta que escoltarem d'un grup britànic d'ska que se diuen Madness, formats l'any 1976 a Camden Town, a Londres, al Regne Unit, feien el que se denomina ska o new wave o també pop. Varen estar del 76 al 86, se varen retirar 6 anys per retornar a la dècada del 90 i encara estan presents. Aquesta cançó pertany al seu primer àlbum que va sortir en el 79 en el seu mateix títol, One Step Beyond, One Step Beyond, que se pot traduir com una passa més enllà, que té un ritme d'aquests irresistibles d'escar. El son Madness.

Els tenien molt sovint en aquest programa dels dissabtes a la ràdio, les varen tenir en l'espai de duos i trios i no podien fallar també en aquesta temàtica d'avui de motivació o de temes optimistes. Se tracta del duo dinàmico d'en Ramon Arcusa, Manuel de la Calva, aquell llegendari pioner grup que varen sorgir aquest duo l'any 1958 amb un tema que se va convertir en tot un himne. El varen llançar l'any 1988 en la seva, podríem dir, segona etapa després d'any de silenci i després d'haver-se retirat en els primers 70, l'àlbum s'ha d'en forma on hi trobàvem aquesta cançó que va ser popular, però que després, curiosament, molt d'any més tard, va ser número 1 de ventes digitals en el 2020, aquest any de trist record per molt de tots nosaltres, per molts de la pandèmia i de moltes persones que varen perdre aquest any. La cançó és Resistiré, aquesta cançó que va tornar en vida pròpia i que se va convertir en aquest gran himne del confinament per la pandèmia del coronavirus. Una composició de Manuel de la Calva juntament amb en Carlos Toro Montt.

I d'aquest programa motivador o optimista o cançons com Checkin' Sànim, quasi sempre, evidentment, han de ser de ritmes que no pugueu resistir les ganes de ballar. Temes ballables, com vos varen dir un parell d'oients quan varen participar en aquesta monografia completa. Avui, en aquesta tercera mini monografia, ho feim també d'aquesta manera. I ara duim un ball realment difícil, han de ser molt experts, per poder-lo ballar, perquè se trata d'un ball de complicats moviments i de gran compenetració entre les parelles. Se trata de lambada. El tema el va llançar un grup musical de França i també d'origen de Brasil, que se deien Kaoma, l'any 1989, i que varen fer ballar a mig món. Aquí a Espanya va ser número 1 aquesta cançó l'any 1989, clar, però concretament durant una setmana, el 7 d'octubre. Vos animeu a aquestes hores del matí, si teniu parella, i si no, tots solets, a ballar la lambada?

I després d'aquesta apoteòsica lambada, m'anirem amb un altre ball, un ball que va revolucionar a mig món, a mig no, a tot el món, en la dècada dels 60, que se deia el Twist, però no escoltarem la primera cançó que va gravar en Chubby Checker, que és qui va tenir èxit amb aquest nou ball, sinó que escoltarem el seu següent tema que parlava d'aquest Twist, Let's Twist Again, que va llançar en el 61. És curiós aquest tema de Chubby Checker, hem de dir que era Ernest Evans, nascut a Carolina del Sur, era noies, té 84 anys, i que se va fer famosíssim gràcies a aquesta versió del Twist, que és un ball on s'esperés a gran ritme, no se tocaven i sorgien del rock and roll, on sí, feien els balls conjunts i vint de tocar-se, però el Twist no, els Twist tenien maneres de moure-se i un passos que eren totalment innovadors. Aquesta cançó de Twist la va composar Hans Ballard en el 58, però va ser en Chubby Checker que el va treure el 59 i va tenir un gran èxit en el 60 i en el 62 que el va tornar rellençar, curiosament, és l'únic artista que ha tingut dues vegades número 1. Va ser el primer en arribar en el número 1 l'any 60 i després va repetir el mateix tema l'any 62 als Estats Units. I número 1, a mig món, aquí a Espanya, va arribar en el 62. I hi havia infinitat de temes que parlaven de Twist. El Twist del reloj, el flamenco Twist, Twist de la risa, Lolita Twist, etc. Tothom volia fer aquest ball trepidant que escoltàvem ara en la versió de Chubby Checker, el seu segon gran èxit, que va treure en el 61, Swinging Dancing Party, només per balladors del Twist, que és Let's Twist Again.

La varen conèixer en el Benidorm Fest en el 2023, tot i que no va guanyar, però sí va aconseguir que aquesta cançó fos segurament la més popular d'aquesta edició, perquè va arribar al número 1 de les llistes espanyoles aquest mateix any, en el 11 de març, a partir de l'11 de març, durant una setmana. La cantant és Vico, que és la Victòria Ribas Munts, nascuda a Barcelona i té 31 anys, és cantant, compositora i productora que havia debutat en el 2015. Fa pop urbà i reggaeton. Aquesta cançó, que respira uns anys 80 modificats, va tenir gran èxit tot aquest any 2023. Noche entera.

Dissabtes a la ràdio, els especials de l'estiu 2026. Al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost, els programes no compten amb la vostra participació per aquest espai monogràfic, sinó que nosaltres, com cada any, hem fet una espècie de mescla que espero que vos distregui amb moltes cançons, molta música. Tornarem monografies habituals després de la fira de setembre.

Mos han acompanyat en aquests darrers 3 minuts la formació Creedence Clearwater Revival, aquesta banda de rock dels Estats Units, la banda de John Fogerty, formats en el Cerrito, Califòrnia, i fan diferents rodes del country, rock, blues rock, rock sureño, folk rock, etc. Van estar actius del 67 en el 72, després se van tornar reunir parcialment en diferents etapes. Aquest tema no era original seu, és un tema d'un llegendari compositor i cantant de música country, un dels més influents del segle XX, segons totes les crítiques, que era en Hank Williams, per cert, mort jovencíssim, quan només tenia 29 anys d'insuficiència cardíaca. Els Creedence Clearwater Revival van gravar aquest tema, que se titulava, per cert, Jambalaya, l'any 72. I ara retornem als anys 80, concretament en el 84, per trobar-nos amb una gran energia, aquesta alta energia, high energy, que ens farà Evelyn Thomas, una cantant nord-americana que va tenir un èxit, jo també diria que mundial, amb aquest ritme que tot d'una te convida a seguir-lo. Era Ellen Lucille Evelyn Thomas, nascuda en el 53, va morir fa 2 anys, de 2024, a l'edat de 70 anys. Aquesta és la seva cançó més popular i més famosa a nivell mundial. L'escoltam, música per ballar totalment, ja, High Energy, de Evelyn Thomas.

No és que ho faci expressament, però aquesta cançó també va ser número 1, concretament en el 2022, en aquest cas, tot i que després va tornar a sortir dins l'àlbum Motomami de 2024. Sí, sí, se tracta d'aquest tema que farà aquesta cantant espanyola internacional, la cantant catalana Rosalía Vilatobella, que té 33 anys, nascuda a Barcelona i que va debutar en el 2008, cantant, compositora, productora, discogràfica, actriu, empresària, música alternativa, pop llatí, ritme en blues, flamenc, reggaeton. Aquest tema, tot i que la lletra tracta d'una persona a la qual l'han enganada, ella s'agafa d'una altra manera, optimista en aquest cas, i pensam que també pot estar ficat dins aquest programa d'avui del dissabte a la ràdio. També serveix per ballar, diferents passos. Això a Veu d'Aprendre se va fer, a més, viral per internet. Tothom la ballava, despetxar.

I aquesta tercera monografia, curta monografia de 10 temes a cada un, la completarem en Los Beatles. Admir moltíssim aquesta gran formació, com molt de milions de persones, Mònia, a la dècada dels 60, amb aquest grup de Liverpool, amb en John Lennon, en Paul McCartney, George Harrison o Ringo Starr, Mònia, amb una cançó també molt explosiva. Estem en el 64, número 1, Reino Unit, Estats Units, Canadà, Noruega, Irlanda, Austràlia, etc. A Hard Day's Night han triat el tema aquest, que es pot traduir, òbviament, com allò de quina nit serà d'aquell dia. Beatles.

Nosaltres volíem acabar aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio de manera alegre, però ens ha arribat a darrera hora aquesta trista notícia, que és la desaparició d'una gran cantant que ha mort a l'edat de 75 anys, com era Bonnie Tyler. Aquesta cantant de Gales, nascuda a Sueken l'any 51, vivia a Faro, Portugal, i feia un parell de setmanes que estava en coma després d'una complicada operació intestinal. No ho ha pogut superar i ens ha deixat a l'edat de 75 anys. De nom real, Gaynor Hopkins, de Bonnie Tyler, va ser una popularíssima cantant amb aquesta veu tan personal, rompuda com a ronca, degut, per cert, a una operació de nòduls i que havia d'estar ella callada i doncs no, ella mateixa ho contava, no se podia aturar de xerrar i aposta se va perjudicar, però fins i tot aquesta veu després li va donar molt d'èxit. Descansi en pau, Bonnie Tyler, la recordarem. Una cantant que, per cert, també va cantar en el Festival d'Eurovisió, ja de major, en el 2013, representant d'Anglaterra, amb un tema que se deia Believe in Me. Vaig tenir la sort de veure-la en persona a Malmö.

però havia tingut aquest gran èxit en el 77, aquella meravellosa It's a Heartache, ho dic malament, Corazón Destrozado, es va conèixer aquí i va ser número 1 a Austràlia, a Canadà, a Espanya, a Finlàndia, a França, Noruega, Nova Zelanda, Suècia.

Després, en el 83, va repetir amb un altre gran èxit, Total Eclipse of the Heart, que com a senzill va vendre més de 6 milions de còpies. Recordarem aquesta artista que mos ha deixat amb un popurrí de les seves cançons. Com sabeu, feia rock, feia soft rock, pop, country. Va estar activa del 69 fins aquest any de la seva mort del 26, aquest 2026 concretament. El passat 8 de juliol, descansi en pau, recordam a Bonnie

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio. És primer que feim d'aquest estiu 2026 sense que vosaltres participeu. Jo espero que m'hàgiu escoltat una estona, el manco, que hàgiu gaudit de bona música. Esperava que fos així. He fet aquesta selecció expressament per vosaltres i per entretenir-nos en aquest temps de calor. Mare meva, perquè no fa ganes d'anar al lloc. Esperem que passi prest aquesta ona, que no ho sé, jo surto una ona de calor i en ve una altra de seguida. Que passeu el millor que pugueu aquest cap de setmana. Salutacions de Miquel Mestre Ginard. Adeu!

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ça a la peau de la grande dame, déjà. Non, je vais.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. El govern demana extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi que hi ha a les Balears. Hi ha tots els factors de risc. Terreny sec, amb herba alta per les pluges de la primavera, i el vent, que tot i que bufi de forma moderada, la seva intensitat s'ha incrementat en les darreres hores. A Mallorca i Menorca l'alerta és màxima, nivell 4, mentre que a Eivissa i Formentera la situació és una mica millor. Pel que fa a l'incendi d'Almeria, Los Gallardos, el foc continua fora de control, si bé, com a punt positiu, els serveis d'emergència creuen que a partir de l'hora baixa es podrà començar a actuar més enllà de la contenció, és a dir, es podria començar a treballar en la seva extinció. En tot cas, i és el més important, són 12 les persones que han mort a causa d'aquest incendi. Titulars: mor ofegat un home de 60 anys a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, a Sant Josep de sa Talaia. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Ja són una dotzena les persones que han mort a les Balears en espais aquàtics, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.
0: Els hotelers d'Eivissa reconeixen que han superat les expectatives pel que fa a les reserves d'enguany.
2: Les dades de moviments als aeroports de les Illes confirmen que els conflictes internacionals no han afectat negativament l'arribada de turistes. Entre avui i demà hi ha programats 30.371 vols a les Xipèlag, dades molt semblants a les de l'any passat.
0: Des de dimecres, 403 migrants han arribat a les costes de les Balears amb 22 embarcacions irregulars.
2: Les darreres han arribat avui a Formentera, una amb 18 persones i l'altra amb 20, totes d'origen magrebí.
0: El producte local i ecològic de Mallorca celebra avui la seva cita anual a Porreres.
2: Serà a partir de les 7 del vespre en forma de mercat amb productes certificats, activitats familiars i cultura, cita amb la qual se celebren també els 20 anys de l'Associació de Productors Ecològics APAEM.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Amb dues setmanes per davant, abans de la concentració a Marbella, el Real Mallorca continua rastrejant el mercat de possibles incorporacions. Noms com el de Pau López, Stanis Pedrola, Urquizeta o Unai Vencedor, entre d'altres, sonen com a opcions de cara a ocupar un lloc al roster de jugadors amb els que treballarà Luis García Fernández, nou tècnic del conjunt mallorquista.
0: I després del que vos han contat a la portada en relació al risc d'incendi, interessa especialment conèixer la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam el cap de setmana parlant d'una petita treva pel que fa al termòmetre. Avui l'entrada de vent de gregal frenarà lleugerament els valors màxims a la meitat nord de l'arxipèlag, on es preveu que aquest quedin per davall dels 35 graus. En canvi, a la meitat sud continuen actius els avisos grocs per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb temperatures màximes que avui podrien arribar als 36 graus a les Pitiuses i als 38 al sud de Mallorca. Cal destacar que aquest vent de gregal que bufa fluix desplaçarà els valors més elevats de cap al sud de cada una de les illes. Avui també destaca l'arribada de la pols en suspensió, que ens acompanyarà durant bona part de la setmana, en conjunt amb una jornada dominada pel sol amb el permís d'alguna pinzellada de núvol prim durant el capvespre. Pel que fa a la situació marítima, aquesta està dominada pel marejol, tot i que apareixeran alguns redols de maró tant al llevant com al sud de Mallorca, així com també al sud de Menorca. En definitiva, parlam d'una lleugera refrescada, però cal agafar-la amb pinces perquè al sud de Mallorca avui no es descarta que tornem a assolir els 38 graus.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un home d'uns 60 anys ha mort a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, ubicat en el municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Canvi antena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

amant. Que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basarda el teu àngel.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Se suma una nova embarcació localitzada en aigües de les Balears quan intentava arribar de forma irregular a territori espanyol. A bord hi viatjaven 5 persones d'origen magrebí que han estat remolcades per salvament marítim fins a Formentera, on les ates la Guàrdia Civil. Així, el balanç de la jornada ja suma 33 persones arribades en 3 barques, segons informació facilitada per delegació de govern a la comunitat. I en successos investiguen la mort d'un home d'uns 60 anys a la piscina d'un hotel a Cala Tarida, en el municipi eivissenc de Sant Josep de sa Talaia. Segons informa el 061, ha ocorregut a les 11:30 del matí, quan la víctima s'ha tirat per un tobogan a l'aigua. Tot i les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Així, el balanç d'enguany ja suma una dotzena de morts en espais aquàtics de les Balears, segons el recompte de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. El sector nàutic de Formentera afronta la temporada amb bones previsions, però també amb neguit. Els preocupen els costos dels amarraments, l'impacte que tindrà la prohibició de llogar embarcacions sense el títol, i la competència deslleial. Aurelio López, responsable d'una empresa de xàrter nàutic que opera al Port de la Sabina, assegura que s'ha incrementat la demanda d'embarcacions de més eslora.
2: La veritat que a cada any veiem com tenim més flotes que venen de la península o d'Eivissa, fundegen a les Illetes o fan embarcaments així ràpids a Port de la Sabina, i això sí que és algo que ens està afectant una mica de competència, una mica desleial.
1: De fet, la temporada d'estiu a les Pitiüses va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'ha superat les expectatives, sobretot per l'augment de reserves de darrera hora a causa de les polítiques que s'estan aplicant. Es fan ofertes i baixades de preus per acabar d'omplir els llits. Alicia Reinas, la presidenta de Balears, de l'Associació de Directors d'Hotels d'Espanya.
3: La tendencia de last minute está aumentando. Las habitaciones que no se han podido vender, pues bueno, esperan hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
1: Pel que fa a la darrera hora de l'incendi d'Almeria, s'ha notificat que l'operatiu d'extinció canvia de tàctica i ara es treballarà en atac pel canvi en les condicions meteorològiques. Un nou intent per aturar l'expansió de les flames que cremen a Los Gallardos. Fins ara només s'havia pogut fer accions de contenció per a les condicions climàtiques favorables que estaran vigents fins a les 4 de l'hora baixa, obrir la finestra, poder passar a l'ofensiva. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, coordina amb el seu homòleg de la Junta d'Andalusia les operacions des del Centre Avançat Operacions a la localitat de Torre. Bolaños ha volgut destacar la bona sinergia entre les dues administracions i ha remarcat el factor que considera fonamental en aquest incendi.
4: El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de Los Gallardos que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
1: 6.600 hectàrees ja han cremat i, recordam, 12 persones han mort. De fet, les mostres biològiques d'aquestes víctimes ja són a Madrid, per tal que es pugui dur a terme l'anàlisi genètic i la seva posterior identificació. Això és tot. Més actualitat informativa a partir de les 4 de l'hora baixa. Cada hora en punt, com sabeu, els butlletins informatius.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. El municipi de Llucmajor ha superat la temperatura màxima prevista per avui i marca 39 graus. És la màxima assolida a les Balears en una nova jornada d'avís groc per calor a bona part de Mallorca i a les Pitiuses.
3: També Emergències ha activat l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval per altres temperatures, però a totes les illes i com a mesura de prevenció. De fet, recorda a la població els consells per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratat i no fer esforç físic a les hores centrals del dia.
2: Altre risc avui és el d'incendi, que es vermella gairebé tot l'arxipèlag per les condicions completament desfavorables que hi ha. Altes temperatures i baixa humitat.
3: Els bombers de Libanat estan a l'aguait i no aturen de fer feina tot i no haver-hi incendis actius. Una de les tasques que fan és el manteniment dels depòsits d'aigua i dels safrets, molt necessaris perquè l'helicòpter pugui ajudar de manera efectiva a extingir els focs. Tomeu Llebrés és el gerent de Libanat.
4: Es projecta allà on va cada un d'aquests depòsits, pues més o menys se'n van cada 2,5-3 quilòmetres de distància, i bueno, normalment nosaltres el que feim són depòsits que van entre el de xapa de 50 tonelades fins a 300 tonelades, que són els de xapa grossos, i també en tenim restauració de lo que són safretjos i també basses de càrrega d'aigua per terra.
2: Detingut un home per una doble agressió contra el personal sanitari d'Eivissa. Es tracta d'un pacient que va pegar una potada a una metgessa i també va escopir una infermera del Centre de Salut de Sant Antoni.
3: El personal de seguretat va intervenir per reduir l'autor dels fets fins a l'arribada de la policia. La doctora agredida ha confirmat que presentarà denúncia, segons informa l'àrea de salut de les Pitiuses, que condemna amb absoluta fermesa les agressions al personal sanitari i recorda que es tracta d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat.
2: Jornada d'oposicions per ingressar a la Guàrdia Civil en una vintena de seus repartides per tot el país.
3: A les Balears, la prova s'ha realitzat a la universitat amb la convocatòria de 360 aspirants, una tercera part dones. Un percentatge que repeteix en les xifres globals, perquè un 32% dels 26.800 inscrits arreu d'Espanya són dones. A més, una de cada tres persones que s'han presentat posseix titulació universitària o un títol de formació professional. Tots aquells que superin aquest examen s'enfrontaran a les proves físiques i després a una entrevista personal abans de ser acceptades a l'Acadèmia de la Guàrdia Civil.
2: El secretari general del PSOE a Madrid i ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López, ha estat oficialment proclamat avui candidat a les eleccions autonòmiques previstes per maig de 2027.
3: Això en haver estat l'únic que ha presentat els avals suficients de militants i afiliats, un suport que ha agraït i promet que es deixarà la vida per millorar la Comunitat de Madrid.
5: Y quiero deciros que es un inmenso honor ser el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid. Es un inmenso honor.
2: I hem de dir una cosa més encara. Un total d'11 corredors han estat traslladats avui a l'Hospital Universitari de Navarra després del cinquè encierro dels Sanfermins. Un d'ells amb una cornada a la cara i presenta fractures mandibulars i també diversos cops a la resta del cos. Amb aquest punt acabam. Més notícies. El pròxim butlletí serà el punt de les 5. Ara continua la música amb Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Ja, això no és cosa de mitjana.
1: No, com estàs?
2: Ja, mai no Maria també. Maria
3: no, no, no. Això no,
2: i mai no a la ciutat i tu te creus que no estàs
1: cosa de mitjana. Que és al cinc. Que és
4: mira, Maria, mira, mira, és no,
2: i tu també, i tu també.
4: Maria, què? Què?
5: Dice la gente

0: Bon dia. La plataforma d'observadors del mar estudia com el canvi climàtic afecta la fauna i la flora de les aigües mediterrànies i com de cada vegada arriben al mar Balear espècies que abans eren normalment d'aigües més càlides. Ho explica la portaveu de l'observatori.
1: Es una tendencia hacia la tropicalización del Mediterráneo, es decir, especies que quizá no deberían estar en el Mediterráneo o que deberían estar muy puntualmente porque son más de aguas más tropicales, entran sobre todo pues a través del estrecho o a través de otros canales y ya empiezan como a estar más cómodas en el Mediterráneo porque aumenta la temperatura.
0: Escoltàvem la portaveu d'Observadors del Mar, que és Marina Bolaños, parlant d'una tendència de tropicalització del Mediterrani. Ha explicat també que passat l'estiu estudiaran com l'escalfament de l'aigua afecta a la mortalitat de coralls i a la floració de Posidònia. A menys d'un any per les pròximes eleccions autonòmiques i municipals, el PSIC ja es posa mans a l'obra per donar a conèixer les seves propostes a la ciutadania. Aquest dissabte ha organitzat diferents punts d'informació a Palma, emplaçament clau pels pròxims comicis, amb Iago Negueruela com a candidat a la batlia. Les propostes a nivell autonòmic aniran encaminades a millorar l'accés a l'habitatge i controlar la massificació. A Palma, diu, volen recuperar drets perduts i cuidar dels barris.
2: Una ciutat que no expulse, sinó una ciutat que atraiga, que la gent que quiera vivir lo pueda hacer. Y hoy, además, en un día especial, porque hoy tenía que producirse la fiesta del Flechas, que no se producirá. Esta semana tenía que haberse producido la fiesta de Canabay, las fiestas de los barrios que ayer salieron a denunciar públicamente que no hay ayudas. Nosotros queremos estar con los barrios, queremos que la gente pueda celebrar sus fiestas y que no se organicen solo fiestas para turistas, que es lo que está haciendo el equipo de Jaime Martínez.
0: Precisament en el marc de les festes de la barriada palmesana de Can Amunt, l'entitat social Zaqueo ha celebrat avui el tradicional dinar solidari amb una fideuà per a 200 persones. Un gest cap als voluntaris que cada dia donen de menjar a centenars de persones sense recursos. La presidenta de l'entitat, Catalina Conill, explica preocupada que cada any hi ha més usuaris i posa una xifra. El 2025 van sumar 11.000 persones més. L'escoltam a ella i també a una de les cuineres que s'han paro guàrdia.
3: Nosaltres, si vosaltres ho fis, les nostres coses, no se poden dir que són coses de fam. Són coses de necessitat econòmica molt dura.
4: Desgraciadament, cada any n'hi ha més gent i hem de fer més paelles. Començarem fent dues paelles de 50 i ara ja fem 4 i a vegades 5.
0: La Guàrdia Civil manté activa la recerca de possibles víctimes de l'incendi forestal que crema des de dijous a Los Gallardos, Almeria. Encara hi ha 7 desapareguts. S'estan fent noves batudes a la zona afectada per les flames i al mateix temps es treballa per identificar els vehicles calcinats. El foc continua avui sense control, tot i que un canvi en les condicions meteorològiques pot fer que l'evolució sigui més favorable. Antonio Santos, el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
5: És el primer dia en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio. Es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa.
0: Per cert que el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que visitarà aquest dilluns Almeria per conèixer de primera mà la darrera hora d'aquest operatiu d'extinció. Així acabam de moment. Més notícies al butlletí de les 6. Ara una hora més de música amb Òrbita 3.
6: Més informació a ib3notícies.com.

maquillada de lluna amb un somrís. A la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perill. Les nits de temporal, maquillada de lluna amb un somrís, a la ressaca d'un marvell gruixut.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Blanca de cap, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: escuchar. Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Ja l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radar. Radio Radar. Radio Radar. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: escuchar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Ahora, dale al play, dale al play.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Lessies.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatxada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant

puc jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no l'ha sentit.

0: muchísimas gracias, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

is gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres, ho és el món.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

1, 2, 3 y...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fueron buenas.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.